0: Bona vesprada. Agents de la Policia Nacional han detingut a València tres persones, dos homes i una dona, per la sostracció d'una menor acabada de nàixer. Els arrestats són els pares i l'abuelo de la bebè, ja que els progenitors van fugir de l'hospital en el qual la mare havia donat a llum, sent per això ajudats per l'abuelo i coneixedors de que l'acabada de nàixer anava a ser tutelada per la Conselleria de Serveis Socials de la Generalitat. Als pares se'ls imputa, a més, un delicte d'estafa, i a la mare d'usurpació d'estat civil. Al pare ja li costava una reclamació judicial per al seu ingrés a la presó per altres fets. I a Sindao ha reunit a 11.000 ja signatures de suport ciutadà per aportar a les Corts la tramitació d'una proposició d'iniciativa legislativa popular amb l'objectiu de la creació d'una llei d'unitat d'atenció sanitària integral per a persones amb síndrome de Down, un servei públic especialitzat i multidisciplinari integrat en el sistema valencià de salut que garantisca una cobertura mèdica adaptada al llarg de tot el cicle vital. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha avançat avui que la Junta de Govern local acordarà el divendres iniciar accions judicials sobre els possibles responsables de l'incendi forestal en el Saler. Acaba de donar per extingir ja i ha reclamat endurir les penes als piromans.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. A partir de les 2:30 estarem en directe des de Villa Purificación per a descobrir tot el que ofereix Montanejos. Naturalesa, turisme actiu, gastronomia i benestar en un entorn únic marcat per les seues aigües termals i el riu Millars. Un programa per a conèixer els seus paisatges, les seues propostes turístiques i els seus protagonistes i descobrir per què Montanejos és un dels destins d'interior més especials de la Comunitat Valenciana. El divendres 11 de setembre, a partir de les 2:30, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Ha llegado el momento de disfrutar cada kilómetro como nunca antes. Descubre la agilidad urbana del Ford Puma y la versatilidad del Ford Kuga que ahora incluyen Blue Cruise, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Y ahora, vive esta experiencia en primera persona. Pide ya tu prueba del Kuga o Puma y siente la libertad de soltar el volante.
2: Red Ford de Valencia.
0: Sueca, la terra de l'arròs. De l'11 al 13 de setembre, vine a Sueca, a Fira Arròs. Una fira típica on provar els arrossos que han fet història. Paella valenciana, arròs al forn, del senyoret i d'altres que són autèntiques creacions i innovacions. I també provaràs una gran varietat de productes tradicionals. Fira Arròs, al passeig de l'estació, amb música en directe, animació i diverses activitats. I el diumenge 13, 65 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Passat que ens honra, futur que ens inspira. Ajuntament de Sueca.

0: mascleta, jo dic, ui, si són les dos menys quart. Claro, estava començant a ploure i l'alcalde digué, tira-li, ja està, tira-li. I que eren de missa i tal, la tiraren antes. I ahir, pues, sí que és veritat que mirant a l'oratge, n'hi havien convidats també d'altres pobles, alcaldes d'altres pobles, que és costum que vinguin a la Benaguasil, que estan convidats i tal, claro. I mirant el cel, i el meu germà, jo parlant amb el meu germà, com està per allà? Pues en Llíria, baix a Tonegre, el cel, pues, per allà, baix a no volar, i al final se suspenen tot. Suspenen el teatre que n'hi havia, la mascletà, la professora, suspenen tot, claro. Setembre és lo que té, les festes de setembre, jo sempre ho he dit, les festes de setembre tenen que quasi sempre algo plou, algo trona o algo cau, i és, pues mira, ahir lo que n'hi havia era la presentació dels membres, l'elecció dels membres del jurat, que ja estan elegits, que ja, avui imagine, per lo que sé, perquè parlen alguno d'ells, se reunixen, ja pues, ultimaran detalls i tal, ja estan el 6 i el 7, demà se van a presentar a les candidates, i a partir de demà ja van a decidir. Jo ja m'han dit que el dissabte possiblement les majories tinguin que vestir-se de valenciana, o sigui, ja comença el rock and roll, ja comencen els actes, i l'ho dit, desitjar-ho moltíssima sort i que sigui una experiència bonica, una experiència que valga la pena viure, que no tot es poden aplegar ahir, ja està, i ara disfrutar de l'experiència meravellosa que els espera. Al final sí que tenen que tindre tot és clar una cosa, 13 i 13 són les que van a plegar, i de les 13 una és la fallera major, però bueno, és el, com està ja crear esta festa meravellosa, no? I després, pues, avui, mira, avui tenim a que veges, que estem en setembre, en meitat quasi, i encara queden un munt de pobles, i pobles per es començar. Perquè Ribarroja m'han escrit, ja, recordo que Ribarroja també està en festa, dic, de categoria. Monòver, per exemple, té nanos xegants, dispara la murciana, n'hi ha paelles, i després n'hi ha xarangues i traca. Més si tenen coses de Monòver. En Picassé n'hi ha corda, i un espectacle que es diu Ballant Ballant. En Xiva, espectacle en el Teatre Astoria. En Villarreal, pues, n'hi ha vaques, n'hi ha teatre, n'hi ha espenyes, actua l'Orquestra de la Dona, n'hi ha molt de coses. Benifalló de les Valls, pues, tenen bous vaques i tenen bouen volat. Penyíscola, avui comença les seues festes taurines. Benissanote, Despertat, Emissa, Mascletà, Té Castell i Té Verbena. No, això fica en el seu programa de festes. Benaguasil, per exemple, i Benissanó tenen les festes pràcticament a la part. Les dues tenen verges aparegudes. Benaguasil i Benissanó els separa un quilòmetre. Entonces, al final, és el dia 8, ells tenen el fonament, nosaltres tenim la Montereta. El dia 9, ells crec que celebren el Dia d'Acció de Gràcies, nosaltres també. El dia 10, ells tenen Sant Josep, crec que celebren avui, i nosaltres Sant Lluís Gonzaga. Sant Lluís Gonzaga, Benaguasil, per exemple, és la festa dels jovens, ¿vale? Té la seva camarilla de gent jove, si és clavar en Sant Lluís Gonzaga. I la provesó, pues, és pa gent jove. De fet, si no recorde mal, és gent fadrina. La que sols pot també ser provesó, sols fadrins, eh? I què passa? Que els nanos, que me pareix una cosa intel·ligent, també te dic una cosa, moltes vegades, el que parlem moltes vegades de la festa, les falles, Begoña, que estan molt massa aquilosames, i que n'hi ha que fer canvis al ritme, que també moltes vegades no n'hi ha que tindre por, pues mira, els nanos, de fa uns anys pa que sí, digueren, claro, avui és Sant Lluís Gonzaga. Si tu ves ta nit, perquè és la festa dels joves, fas, ells fan el seu esforç, es repleguen per el poble, fan la loteria, tot l'any treballant per fer la seva missa, la seva mascletà, el seu tal, la seva mascletà nocturna esta nit, i després, pues, disco mòbil i tal, hasta que se faci tard, que per algo són molt joves i tal. Què passa? Que demà se treballa, que demà hi ha escola. És que setembre té esa peculiaritat mala. I entonces, de fa uns anys que els nanos digueren, podem passar la festa sempre que caiga entre setmana a fi de setmana? I és el que fan. Entonces, ellos la trasladaran, pues, posiblement al dissabte, i així la gent del poble pot disfrutar, ellos també, i entonces, vull menys, per exemple, no hi ha res. En pobles que sí que ho mantenen, i en pobles com menys, pues, que quan cau mal, perquè al dia siguen la gent treballa, tal i qual, pues, xico, ja que es fem l'esforç i el gasto, que el poble puga disfrutar, no? Me parece acertat, ho dic en serio. En Montcada tenen Despertat, tenen missa, tenen mascletà, provesó i castell, dia gran en Montcada també. Borrera tenen bous i DJs, en Utiel Tardeos de la Meda, bous i l'orquestra Fashion, en el Puig tenen sopar, solidari i bingo musical. En Segorbe, entrada de bous i cavalls i després bouen volat. En Xirivella, sopar i monòleg. En Quart de Poblet tenen pregó de festes. Jo crec que en Quart de Poblet han acabat unes i ara comencen les festes de moros i cristians en Quart de Poblet. Perquè fica muntatge de castell de moros i cristians, concert jove i ni de xarangues. Meliana té la seva ensenya de tratges, a la quals conquesta del castell, Catarroja pregó de l'inici de les festes i actua, me pareix una barbaritat, un concert de la banda sinfònica municipal de València, sí. O sigui, en Catarroja, me pareix una barbaritat de bonico. I a Montanejos, paelles, disfraços, bou i disco mòbil, o sigui, això són alguns de Pois i Ribarroja, que també m'han escrit per dir-me, que no se t'olvide Ribarroja, i pues envieu-meu, cara collons, claro.
1: T'han enviat el programa de festes?
0: Encano.
1: Ai, bueno, però algo n'hi ha en Ribarroja, entonces.
0: Sí, i n'hi ha pobles que encara m'han pres, n'hi ha pobles que van prendre a mitjà de setembre, a final de setembre, Després ja tindrem, doncs, ja serà molt 9 d'octubre, que el 9 d'octubre és

0: 9 d'octubre.
1: Nosaltres, per exemple, la mascleta d'ahir, crec que ja la van a tractar per octubre, però que m'estan dient, o pel 9 o pel 12. Després també se li haurà moltes coses d'aquestes, doncs, bueno, doncs, bueno, de moment la traslades i tal, la professor, doncs no ho sé, si la faran o no la faran. Però bueno, que dicho lo cual, que ja estem en movimiento fallero, sí que és veritat que en el programa d'ahir ho parlava Ángel Romero, jo, no?, diguent un poquet, no sé parlar de falles, nosaltres sí, jo que Ángel Romero estem parlant de falles, d'artistes, etc, etc, de com han passat les dues artistes, que entre de falles, evidentment, se caracteritza molt de falles i molt de pirotècnia, evidentment, és una cosa normal, sin descuidar que ara protagonisme són les falleres, ¿vale? Això ho tenim clar. Per cert, n'hi ha una renúncia d'una xica, motius personals.
0: Sí, ho vaig veure en el teu Instagram.
1: Motius personals importants, crec que per un tema que pues, la xiqueta li falta son pare i de més i tal, i n'entra una altra. Esta xica ara pues, n'hi haurà que imagine que tindrem que anar una vesprada junta a tots i fer una entrevista i penjar-la també, no? Perquè la xiqueta estigui...
0: Crec que se la conega, clar.
1: A més, la que entra és del barri de nosaltres, és d'on està la ràdio, és de Totana, la falla que n'hi ha esquenes d'Onda Cero, ahí rere justet. I ja està, i estarem pendents d'això, però bueno, els artistes van un poquet tornant a la normalitat. Lo que passa és que sí que és cert que tu entre ara, les xiques i el sistema i tal i qual, les falleres majors a despedida, perquè per exemple el dissabte les falleres majors se'n van al golf, al campionat de golf, és una cosa molt xula, se'n van a Castelló, de Castelló té la proclamació de les seues regines, actes encara, sobretot a les falleres majors, encara es queden moltes coses. Però se parla molt d'això, de l'espectre de les falleres majors, dels actes que es queden, de les candidates que ja comencen les proves i tal i qual. De falles, i damunt hi ha molts que fan el mig any, claro, i el mig any se celebra el mogolló de falles. Entonces, jo, de falles se parla, el dia 13 és el dia que l'alcaldessa actuarà una altra vegada. O sigui, Carmen i Marta van a complir el cicle complet del 13 d'octubre al 13 d'octubre. A través se repeteix el mateix dia. El 13 d'octubre és el dia que l'alcaldessa quidarà i aquest dia se para de les falleres majors, se les xides, evidentment, bim, bam, pum, i el fin de setmana, aquest 18 o per ahir, crec que és la festa per a tots, quasi sempre. Ahir és quan es comença a parlar de falles. Quan és especial, diuen, aquí se presenten els bocetos de tal i que qual, ja se fiquen les màquines en marxa, ja estan les màquines en marxa, evidentment, des d'ahir no han parat pràcticament. Però agost és un mes que se parla poc d'això, se parla molt de festes, de pobles, setembre, però ja la volta al col·le van ficant-se tots les piles, no?, que és algo important també, sí. Que tots les tires i ja està. Però bueno, sea lo que sea, de moment que les xiques, les senyorites ho disfruten tot molt, que és lo que mos sí. Importa a tu.
0: Clar que sí. No res, que te convide avui a dinar, va. Estava mirant per ací on podem anar i se m'ocorris que podem anar a Bacay, per exemple, a Jardines de Bacay. Te pilla a prop, no? Jo crec que sí. Mira, bueno, a mi és que m'agraden molt els esmorzars d'ahir de Jardines de Bacay, en Mascamarena. Claro. Bueno, és que després també podem fer un poc de tardeo en la terrassa. Bueno, pues tindrem que pensar. Bueno, avui anem a dinar, de moment.
1: I demà te vaig a portar. I demà sí que entora. El dia 11. València volverà a rendir-se a les canciones dos gigantes de la música. Una vela espectacular, nostàlgica, de talent. Sergio Romero s'ha convertit en un dels artistes més aplaudits en la programació del Casino Tirsa. I és per algo, perquè va fer també seus èxits, reviure èxits de Rafael i Camilo VI, així que demà ixe Dinner Show, tributo a Rafael i Camilo VI en Casino Tirsa.
0: Dinner Show.
1: CasinoTirsaValencia.com pots conseguir l'entrada i disfrutar d'una nit espectacular.
0: Aixina.
1: Sergio Romero pica pues, la veu i homenatge a Rafael i Camilo VI.
0: Gràcies, Boro. Demà xerrem. Adeu. Gràcies també a vostès, es queden ara més ports. Adeu.
2: Más de uno València. Onda Cero.
3: Hoy venía pensando en las disculpas de Rodri. Ya lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir. Ni falta hace que lo hiciera, pero le honra el haberlo hecho. Especialmente para aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por sus palabras. Para mí fue una conversación privada, fruto del asombro y no con el ánimo de hacer daño a nadie. Pero pedir disculpas al valencianismo y a los propios futbolistas del Valencia es un gesto que habla y mucho de cómo es Rodri. Todo un campeón del mundo, el mejor jugador del Mundial, Balón de Oro y demostrando una humildad impropia en un mundo tan egocéntrico como es el fútbol. Me gustaría que esas palabras de Rodri, esa percepción que tuvo del Valencia el pasado domingo, sirvieran para algo. Yo sigo pensando que estos futbolistas no son tan malos como parecieron el día del Barça. Una vez pedidas las disculpas por parte de Rodri, me gustaría que sirviera para espolear a los jugadores del Valencia y demostrarle

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La Generalitat Valenciana trau pit davant les crítiques de Trump i defensa l'aliança de Ford Almussafes amb Geely. Bona vesprada, ho ha fet en primera persona el president de la Generalitat, que ha dit que aquest acord garanteix el futur de la planta valenciana. Pere Diorca també ha aprofitat avui la visita que ha fet el president del govern a Alacant per a recordar-li la falta de finançament que pateix la nostra comunitat. Són els nostres temes de portada que ampliem junt a altres notícies d'esta jornada. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. L'endemà que l'administració Trump criticara fora Almussafes per la seva aliança amb la xinesa Geely, la Generalitat ix en defensa de la planta de la Ribera. Recorden que aquest acord permetrà garantir la viabilitat futura de la factoria automobilística Ramon Pérez.
2: Orgullosíssim d'aquest pacte, assegura sentir-se el president Juan Fran Pérez Llorca, que ha tornat

0: A reivindicar ixe acord entre Ford i Geely per la seva importància econòmica i ocupacional per a la comunitat.
1: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford. Además, para poder llegar a ese acuerdo que ha llegado Ford y Geely, nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz.
2: I també en Ford, el Musafes UGT, el sindicat majoritari en la planta, ha demanat a la direcció de la firma que no es deixa influir per les crítiques del govern de Donald Trump i es centra en la negociació de l'acord de 2030. Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
3: Així ho ha manifestat José Luis Parra, secretari general d'UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera positiva la proposta final presentada este matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu.
4: Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta. Y lo que le pedimos a la dirección es que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo 2030. Tenemos que reconocer que lo que es en el apartado económico, pues que es una buena propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones sobre el IPC y el poder adquisitivo.
3: Tant UGT com STM han indicat que estudiaran la proposta amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, està avui així a la comunitat i ha posat en valor la importància d'invertir en investigació, ciència i tecnologia durant la seva visita en Elx a l'empresa aeroespacial PLD Space. L'empresa, per la seva banda, ha avançat que ja està treballant en el desenvolupament del pròxim coet a l'espai, el Miura 9. Amparo Sánchez.
5: Segons Sánchez, gràcies al treball investigador de l'empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i a l'espai.
6: En un sector que sin duda alguna va a definir no solamente el desarrollo económico, sino también la autonomía, en el mejor sentido de la palabra, la autonomía y por tanto la soberanía de nuestro país. Y hay tecnología que es mucho mejor que podamos desarrollar y también producir desde nuestro país y desde este proyecto común que es Europa. Es seguridad, es actividad económica y es, como he dicho antes, autonomía estratégica.
5: Una visita que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que servisca perquè Sánchez s'adone de lo maltractada que està la comunitat i, en especial, la província d'Alacant.
1: Cuando se marche hoy de la provincia, o nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Yo me alegro que visite esta tierra, porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado. Son realidades que necesitan todos los alicantinos. Deseo y espero que por lo menos esta visita les sirva para darse cuenta que no se puede seguir discriminando esta tierra como él está haciendo.
2: El Ministeri de Cultura manté a estes hores una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional per abordar la seguretat en els museus després dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant i també en els de Badajoz i Albacete. En el cas concret del Museu de Villena, l'alcalde Fulgencio Cerdán ja ha demanat revisar els protocols de seguretat en els museus a nivell europeu.
7: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
2: L'Associació de Víctimes Mortals d'Àneu 29 d'octubre ha enviat una carta al rector de la Universitat Jaume I expressant el seu malestar per mantindre a l'exconsellera d'Interior Salomé Pradas, investigada, recordem, en la causa de la Dana com a professora substituta d'esta universitat pública, Núria Moreno.
8: Els familiars assenyalen que encara que respecten la presumpció d'innocència i el dret de defensa, la seva presència planteja dilemes ètics, morals i institucionals i demanen al rector que aclarisca la postura de la universitat.
2: I parlant de la Dana, ja el curs escolar ja en marxa, hem conegut que l'Institut Albereda d'Utiel ha començat en aules prefabricades quasi dos anys després de la riuada, que deixara esta riuada greument danyat l'edifici. Prop de 400 alumnes continuen fora del seu institut i ho fan amb problemes en servicis bàsics com ara banys o internet. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
9: Per a este nou curs, l'Ajuntament d'Utiel ha habilitat l'espai necessari per a instal·lar els mòduls prefabricats amb l'objectiu de millorar les condicions de l'alumnat mentre s'espera la reconstrucció definitiva del centre. No obstant això, el retorn a les aules continua marcat per diversos problemes pendents, entre ells la falta de connexió a internet, problemes en els banys o l'absència d'una tanca que separa les instal·lacions del Provisional Institut de la resta del complex esportiu on estan situats. Soledad Cardona és la presidenta de l'AMPA de l'IES Alameda d'Utiel.
10: pues falta la valla de separación, falta internet, faltan arreglos de cisternas, limpieza.
9: De esta manera, el alumnat de l'IES Alameda afronta un nou curs fora del seu centre.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal, com estan? Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 10 de setembre i com cada dijous en este programa parlem de música, d'aixòs artistes que en algun moment pues, ens visiten i xafen la terreta a la Comunitat Valenciana per a fer-nos gaudir amb la seva música. De seguida els descobrim amb qui parlem avui, amb el nostre company Javi Mendigacha, però és que també parlarem de festes i és que molts dels nostres municipis es troben submergits en les seues festes populars, patronals. És el cas de Sueca, que ja du des de finals d'agost de festes i encara queda, bé, tot el que queda de setmana i alguns dies més de festa. Així que farem una connexió amb l'Ajuntament, amb el seu alcalde, per a que ens conte els detalls. Parlarem també d'un esdeveniment que va tindre lloc ahir a València, el 75 aniversari dels Premis Planeta. Serà prompte eixa gala d'entrega i de descobrir qui serà el pròxim Premi Planeta i el finalista, però nosaltres ahir poguerem descobrir un xicotet tast del que està sent este 75 aniversari, una fita per a celebrar. Així que anem de seguida amb tot això. Primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Primer, comentem els principals temes d'actualitat. Informació, conta'ns.
2: Bé, doncs, pues, l'endemà de que l'administració de Donald Trump criticara a fora el Musafes per la seva aliança amb la xinesa Geely, la

0: Generalitat, este matí el que ha fet és eixir en defensa de la planta de la Ribera. Recorden que aquest acord va permetre garantir la viabilitat futura de la factoria automobilística. Orgullosíssim d'aquest pacte, ha assegurat sentir-se el president Juanfran Pérez Llorca, que ha tornat a reivindicar l'acord entre Ford i Geely per la seva importància, ha dit, econòmica i ocupacional per a la nostra comunitat.
1: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford. Además, para poder llegar a ese acuerdo que ha llegado Ford y Geely, nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz.
0: Precisament en Ford, el Musaf és el seu sindicat majoritari. UGT també ha demanat a la direcció de la firma que no es deixi influir per les crítiques del govern de Donald Trump i es centra en la negociació de l'acord de 2030. Així ho ha manifestat este matí José Luis Parra, secretari general de UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera molt positiva la proposta final presentada este mateix matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu. Tant UGT com STM, un altre dels sindicats de Ford, han indicat que van estudiar esta proposta, que incluïs entre elles millores salarials amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford al Musafes. I avui també el president del govern, Begoña Pedro Sánchez, ha estat així a la Comunitat Valenciana, ha posat en valor la importància d'invertir en investigació, ciència i tecnologia durant la seva visita a ells, a l'empresa aeroespacial PLD Space. L'empresa, per la seva banda, ha avançat que ja està treballant en el desenvolupament del pròxim coet a l'espai, el Miura 9. Segons Sánchez, gràcies al treball investigador d'esta empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i també a l'espai. Una visita que el president de la Generalitat, que Juanfran Pérez Llorca, espera, la visita de Sánchez, que servisca per a que este se n'adone de lo maltractada, dit, que està la comunitat i en especial la província de València, especialment a nivell de finançament. I parlant d'Alacant, el Ministeri de Cultura ha mantès i manté encara una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per abordar la seguretat en els museus. Després, recordem, dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant, i també en els museus de Badajoz i d'Albacete. En el cas concret de Villena, el seu alcalde, Fulgencio Cerdán, ja va demanar esta passada setmana revisar aquests protocols de seguretat en tots els museus a nivell europeu. I contarem també en els nostres informatius, parlarem d'eixa tornada al col·le, eixa inici de curs escolar que, per exemple, en alguns col·legis com ara l'Institut Albereda d'Utiel ha començat en aules prefabricades quasi 2 anys després de la Dana i que deixarà greument danyat l'edifici. 400 alumnes continuen fora d'aquest institut i ho fan perquè hi ha problemes bàsics com ara als banys o també a internet. I parlarem també de... Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i els experts insisteixen en la importància de parlar d'esta realitat i visibilitzar-la de manera oberta i responsable.
2: Doncs, Amparo, estes són algunes de les notícies de les quals ens fem ressò avui a aquestes hores, però ja saben els nostres oients, a les 7:20, a la Brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Exacte. Ampliem tots aquests temes i molt més. Gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ja saben, així en esta sintonia xerrem de tot un poc, d'informació, d'actualitat, també d'entreteniment. I bé, tot el que tenim preparat per avui fins a les 3 és precisament això, per a acompanyar-los i que ens acompanyen en tot el que tenim que contar-los. Ara, escoltem.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
2: I sona l'ambient, Andrea, més festiu,
4: més de poble,
2: més de coets i més de festa, perquè municipis sí. Com Sueca encara tenen per endavant uns dies molt intensos de festa, gastronomia, tradició, després de més de 2 setmanes de programació, que es diu ràpid, però és un gran treball que hi ha darrere, sí. Les festes majors encaren ara ja la recta final, amb coses molt interessants. Ahir, a la capital de la Ribera Baixa, amb la mirada posada en un dels grans esdeveniments a la localitat, que és el concurs internacional de paella valenciana de Sueca.
4: Sí, conegut per tot el món, com el seu propi nom indica, una cita que aquest diumenge celebrarà la seva 65a edició i tornarà a convertir Sueca en punt de trobada per als amants de la paella i de la gastronomia valenciana. Així que ens conta més detalls, com no, l'alcalde de Sueca, Julián Saez. Alcalde, bona vesprada. Benvingut.

0: Benvingut.
1: Bona vesprada, Begoña, bona vesprada, Andrea, com esteu?
2: Pues molt bé, desitjant conèixer un poquet més sobre aquestes festes, que encara duren, eh?
0: Encara, encara. I si hi ha gent que no ha anat, ara ens anem a donar molts motius, alcalde, per a que vagin. Perquè, bé, com són estos últims dies de les festes majors de Sueca, sobretot, quin balanç fem dels dies que porteu de festa fins ara i què és el que queda? Contents?
1: Sí que duren, sí. De fet, portem de festa des del 28 d'agost, que començarem els primers actes, i acabem el dia 13, este diumenge, amb aquest concurs internacional de paella valenciana, però és que després, la setmana següent, tenim la mostra internacional de MIM del 17 al 20 de setembre. Per tant, pràcticament 3 setmanes intenses de propostes per a tot tipus de públic, i el que més contents estem és, per una part, que l'horatge mos està respectant, s'ha pogut celebrar tot fins ara, no hem hagut d'ajornar res ni de suspendre res, i per altra banda la participació està sent massiva, no? I estem molt contents de veure que en cada acte, en cada carrer, en cada plaça, en cada recinte, estan anant centenars, inclús en alguns casos milers de persones, i això sempre és motiu de satisfacció perquè darrere n'hi ha molt de treball durant tot l'any.
2: Alcalde, ens adelantem un poquet cap a aquest concurs del que tenim moltes ganes, aquest concurs internacional de paella valenciana, que ja és tota una referència, i en ell no només trobem els millors restaurants de la terreta, de la comunitat, també establiments de Japó, de Turquia, de Mèxic i quantitat de cuiners de tot arreu. Com arriba aquesta edició i què ens pot contar d'aixòs participants?
1: Pues enguany celebrem l'edició número 65 ja del nostre concurs internacional de paella valenciana. 65 anys, que no per això se jubila el concurs, ni molt menys, tot el contrari. Agafa més força que mai. Enguany, per segon any consecutiu, tornem a tindre participació dels 5 continents, que no és fàcil tindre països de 5 continents eixe dia a Sueca, cuinant el plat més universal que tenim els valencians, que és la paella, no? Però respectant sobretot els ingredients de la recepta oficial, no? La recepta oficial del concurs, que és lo més important. Nosaltres, un dels motius, una de les raons de ser d'este certamen és precisament això, que defensem la paella com a tal, no? Amb els seus ingredients oficials, amb aquests productes de la terra, i això per a nosaltres, veure que venen cuiners de tot el món, fins a 40 restaurants a participar el diumenge, tots a cuinar la paella com cal, com toca, com la cuinem els valencians, per a nosaltres és el major orgull, no? Sempre ho diguem, és el concurs de gà dels dedicats a la cuina rossera de tota Espanya, i el diumenge tornarem a veure qui cuina la considerada millor paella del món.
0: Clar que sí. La gent que s'estiga preguntant, si nosaltres anem a Sueca, que volem veure, no?, que es cull, i mai millor dit, pues, allí en este concurs internacional de paella valenciana de Sueca, a on acudir? No sé si també serà alguna degustació, si la gent podrà provar aquestes paelles, com serà?
1: Sí, a veure, és un cap de setmana tot entorn a l'arròs, no? A banda de lo que és el diumenge, el concurs en si, que començarà a migdia en el parc de l'estació, allí se cuinaran les 40 paelles del certamen, no? Mm-hmm. Que participaran en el concurs. A banda, des de divendres de vesprada, tindrem en marxa Firarròs. Firarròs és una fira gastronòmica de tapes, de degustacions, no? De productes de tot tipus, però principalment entorn a l'arròs. I bé, l'ambient que se genera allí en el parc de l'estació és molt, molt xulo, molt xulo, perquè també hi ha activitats paral·leles, concerteix de música, hi ha moltes cosetes que fan un atractiu des de divendres fins diumenge. Per tant, el certamen és diumenge, que jo convide a tota l'audiència que està escoltant-nos de la província de València, d'Alacant, de Castelló, que si no han vingut mai, una vegada en la vida almenys, han de vindre a Sueca a veure el concurs, i després se poden quedar a dinar per així, per la plaça de la Junta, de l'estació, perquè tenim ixe Firarròs, tenim una dotzena de puestos, no?, d'establiments de tot tipus, de bars, de restaurants, de forns, de tot tipus d'establiments, i la veritat és que és 100% recomanable, ja si l'horatge acompanya, millor que millor.
0: Clar que sí, segur que sí.
2: I obrim també, Julián, un altre meló no menys important, ixe MIM, ixa 36 Mostra Internacional de MIM a Sueca del 17 al 20 de setembre. No sé si ens pot contar un poquet les sorpreses que han preparat per a este any.
1: Pues sí, el mime, pues cada any, quan passa festes que pareix que ja ha passat tot, no. De seguida ve el mime, que és una altra de les coses que, com he dit abans en el concurs de paelles,

0: el MIM també, si no ha vingut ningú mai a veure'l, jo ho recomano 100%, no? I segur que repeteix. Avui tenim 20 companyies, tenim 45 funcions en total, tenim espectacles que s'estrenen per primera vegada a l'estat espanyol, tenim molts carrers, moltes places de Sueca. Enguany, com a novetat, tenim més MIM al carrer que mai, més propostes itinerants pels carrers de Sueca, que vas passejant per Sueca i te'ls vas trobant com de sorpresa, no? I això és el que la gent ens demanava i el que hem fet enguany, no? Apostar més per el MIM de carrer, sense deixar de costat aquests muntatges, aquests espectacles de sala, no? Que també en seguida, quan traus les entrades a la venda, volen. Per tant, del 17 al 20, Mostra Internacional de MIM, tenim en les nostres xarxes socials, podeu consultar totes les companyies que venen, i ja vos dic, són uns dies de màgia i del millor teatre gestual a Sueca.
1: Pues com veieu, per a tots aquells que no coneixíeu una miqueta del que passa a la Fira i Festes de Sueca, com deia l'alcalde, des del 28 d'agost fins al 20 de setembre, eixa gran programació, nosaltres hem destacat algunes cosetes de les més importants, però si volen anar en qualsevol moment, sempre hi haurà ambient i sempre hi haurà alguna cosa que fer, i a més per a tots els públics, concerts, activitats per als menuts, les típiques verbenes, en definitiva, i com deia l'alcalde Julián Sáez, si no han anat mai a Sueca, han de fer-ho enguany i han de deixar-se caure per a gaudir del municipi, de les seues tradicions i d'esta festa que segueix omplint els nostres carrers ara a setembre i que a nosaltres ens encanta, veritat, Andrea?
2: Clar que sí.
1: Així que, alcalde, a seguir gaudint i enhorabona per tot aquest treball aconseguit.
0: Moltíssimes gràcies, Begoña i Andrea, per el vostre interès, no? per donar a conèixer les nostres festes de Sueca, tot el que preparem amb molta il·lusió durant tot l'any, i que sense públic, sense aquesta complicitat de l'espectador o del públic en general, no tindrien sentit les festes. Així que torne a reiterar aquesta invitació a tot el món perquè vinga a descobrir Sueca, que de segur que repeteix.
1: De segur que sí. Una abraçada, alcalde. Adeu.
0: Una abraçada, adeu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: 75 anys d'històries d'escriptors i sobretot de lectors. El Premi Planeta celebra 3/4 de segle i ho ha fet també a València, on ahir de vesprada l'Ajuntament va acollir un acte commemoratiu amb la literatura com a gran protagonista. 200 convidats participaren en una trobada que va reunir autoritats, representants del món empresarial i cultural i personalitats de la societat civil valenciana. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de València, Maria José Català, i pel president del grup Planeta i A3 Media, José Creueras, i amb Màxim Huerta com a mestre de cerimònies. Però, per damunt de tot, eixa vesprada a la d'ahir, es va parlar de llibres i d'un premi que des de 1952 ha anat canviant amb els temps sense perdre el seu objectiu inicial. L'alcaldessa Maria José Català volia posar en valor una trajectòria que va començar amb Juan José Mira i que arriba fins a l'actualitat amb Juan del Val. 3/4 de segle en què, més enllà de premiar una novel·la, el gran èxit ha estat aconseguir que milers de persones volgueren llegir-la. L'Ajuntament, precisament, va voler fer visible l'aniversari també des de l'exterior. Ahir de vesprada nit, la façana del consistori es va il·luminar de blau, el color corporatiu del grup Planeta. Una alcaldessa anfitriona d'un esdeveniment per al qual estava molt satisfeta.
1: Ganadores, finalistas, nombres, estilos y generaciones diferentes. Pero todos tienen algo en común. Un día decidieron sentarse frente a una página en blanco y confiar en una historia. Y eso es algo extraordinariamente valioso. Creer en el talento significa precisamente creer en aquello que todavía no conocemos. Significa abrir una puerta a quien tiene algo que decir, aunque todavía no sepamos cómo va a emocionarnos. Y en eso creo que el Premio Planeta y Valencia tienen mucho en común. Por eso me atrevo a decir, querido Pepe, que hoy esta celebración llega a la ciudad apropiada. Y además es que me siento especialmente emocionada por eso.
0: Y precisament José Creueras, el president del grup Planeta i A3 Media, recordava l'esperit amb què José Manuel Lara Hernández va impulsar el premi, fomentar la lectura i la creativitat literària. Les xifres

0: expliquen la magnitud que ha assolit el guardó. Al llarg d'estos 75 anys s'han presentat unes 30.000 novel·les i el Premi Planeta ha arribat a 47 milions de lectors. Darrere de cada manuscrit hi ha una història molt personal, la de milers d'escriptors que han treballat durant mesos o anys en solitari, esperant que algú pues, els descobrirà la seva obra.
1: El crecimiento sin propósito no tiene sentido. Y nosotros siempre celebraremos esto que celebramos aquí los 75 años, el 15 de octubre, para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide que el proyecto empresarial tiene un componente de responsabilidad, tiene un componente de ilusión y tiene un componente de compromiso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
0: Un dels qui ho va aconseguir és Javier Sierra, guanyador del Premi Planeta l'any 2017.
2: El Premio Planeta no solo me ha cambiado la vida a mí, ha cambiado la vida de otros 74 autores en los 75 años de galardón. Y lo ha hecho porque ha proyectado una historia que estaba en nuestros escritorios a las retinas de millones de lectores. Y eso no hay muchas circunstancias que lo favorezcan, pero el Premio Planeta es una y muy consolidada.
0: Sierra destacava precisament aquesta capacitat del premi per descobrir noves veus i donar visibilitat a escriptors que en alguns casos tenien una altra professió abans d'arribar a la literatura. Entre altres convidats, una altra guanyadora del planeta, Luz Gabás, que es va alçar amb el premi en 2022 i que actualment forma part del jurat.
3: Hay un antes y un después, en primer lugar, porque me dio más visibilidad, llegué a más lectores de los que tenía pues, cuando comencé a escribir y porque... fue una alegría compartida por muchísimas personas. Entonces son las dos imágenes que tengo de aquel momento, la alegría compartida y el llegar a más lectores con una historia como fue Lejos de Luisiana.
0: Perquè al final, més enllà de les tècniques narratives, dels gèneres o de les modes, hi ha una cosa que continua sent imprescindible, una bona història. València es convertia, com dèiem així, ahir en una de les parades d'esta celebració especial. És la primera vegada que el grup Planeta organitza una sèrie d'actes d'estes característiques per commemorar l'aniversari del premi. Una celebració que tindrà el seu gran final el pròxim 15 d'octubre a Barcelona amb la tradicional cerimònia del lliurament del Premi Planeta de novel·la 2026. 75 anys després d'aquell primer premi continuen canviant els autors, les històries i els lectors, però hi ha una cosa que no canvia, el poder d'una bona novel·la per a fer-nos obrir un llibre i no voler tancar-lo.
4: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada, Donald Trump, perquè el govern dels Estats Units ha criticat la factoria de Ford Almussafes pel seu acord per al futur amb l'empresa xinesa Geely. Ens aconsellen trencar aquest pacte, que és vital per a Almussafes, perquè diuen que suposa donar accés a casa nostra a un dels seus adversaris. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ara de seguida sentim totes les reaccions. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: La Generalitat ix en defensa de Ford Almussafes després de les crítiques en les últimes hores de l'administració Trump per l'acord entre la planta de la Ribera i la xinesa Geely, acord signat aquest estiu. El president Juanfran Pérez Llorca diu sentir-se orgullosíssim d'aquest pacte i la plantilla de l'automobilística demana a la direcció fer cas omís a Trump. Onda Cero a Alzira, Virginia Delgado.
3: Així ho ha manifestat José Luis Parra, secretari general d'UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera positiva la proposta final presentada este matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu.
4: Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta. Y lo que le pedimos a la dirección es que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo 2030. Tenemos que reconocer que lo que es en el apartado económico, pues que es una buena propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones sobre el IPC y el poder adquisitivo.
3: Tant UGT com STM han indicat que estudiaran la proposta amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford.
1: Ha estat avui així. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha visitat l'empresa Carmencita i les instal·lacions també de PLD Space a Elx. Amparo Sánchez.
5: Segons Sánchez, gràcies al treball investigador de l'empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i a l'espai.
6: En un sector que, sin duda alguna, va a definir no solamente el desarrollo económico, sino también la autonomía, en el mejor sentido de la palabra, la autonomía y, por tanto, la soberanía de nuestro país. Y hay tecnología que es mucho mejor que podamos desarrollar y también producir desde nuestro país y desde este proyecto común que es Europa. Es seguridad, es actividad económica y es, como he dicho antes, autonomía estratégica.
5: Una visita que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que servisca perquè Sánchez s'adone de lo maltractada que està la comunitat i en especial la província d'Alacant.
7: Cuando se marche hoy de la provincia, o nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Yo me alegro que visite esta tierra, porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado. Son realidades que necesitan todos los alicantinos. Deseo y espero que por lo menos esta visita les sirva para darse cuenta que no se puede seguir discriminando esta tierra como él está haciendo.
1: I també de l'espai, sensors instal·lats a satèl·lits de la NASA i de l'Agència Espacial Europea que ajuden a detectar plagues i predir collites. És un projecte de la Universitat de València i de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Núria Moreno.
8: Per exemple, s'ha dissenyat un algoritme que pot captar de manera primerenca la presència de plagues com ara el cotonet en cítrics, o monitorar també com serà la campanya de cereals com el blat. Ho explica Ana García, directora de la finca experimental Sinyent d'Abasacha.
9: En el caso del trigo, lo que hicimos fue alinear las parcelas experimentales con los píxeles del satélite Planet, el cual utilizamos para monitorizar cómo va avanzando la temporada y cómo la fertilización ha afectado al cereal. Esto es realmente interesante a la hora de predecir cuál va a ser la cosecha, que es la aplicación final que estamos desarrollando.
8: No sols satèl·lits, també s'utilitzen drons, robots i equips terrestres per a recopilar informació de gran precisió que complementa l'observació tradicional a peu de camp.
1: El Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castelló demana que es regule l'ús de la intel·ligència artificial a les aules de la universitat, tant per a l'estudiantat com per al professorat. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
10: Aseguren que hi ha un buit legal que afecta a graus on la creativitat compta. Pensem que no sols l'estudiantat, també el professorat utilitza excessivament la intel·ligència artificial. Àlex López, president del Consell de l'Estudiantat.
11: Que la IA ajuda demasiado al propio estudiante y a